0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en aquestes darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions encara al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, mentre que a Barcelona continuen també afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i també el Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions en carretera, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per perill d'esfondraments i també el túnel de les Franqueses a la C352 està tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també hi ha dos accidents més, una a la C17 a Tona en sentit Vic i una altra a la 2 a Paella en sentit Barcelona. I en clau política, el BOE ha publicat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre, volíem dir, per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb la jornada de reflexió el dia 28. Amb tots els partits comencen a engreixar ja la maquinària electoral. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent. El doctor en Ciència Política Ernesto Pascual ha dit avui a la xarxa que Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: A banda, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
0: Notícies en xarxa.

0: Anna Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. I pel que fa a les afectacions al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions encara l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, amb diversos trams coberts per carretera i a Barcelona també romanen tancats alguns accessos a les línies de metro. Pel que fa a les carreteres, la C1415C, volíem dir, continua tallada a la Roca del Vallès i també està tallat encara el túnel de les Franqueses a la C352. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya electoral començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El doctor en ciència política, Ernesto Pascual, ha dit avui a la xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica. No? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: I de fet, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar, com dèiem, tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i també el sindicat de llogateres, tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores a Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
2: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
1: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir a trets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
0: Notícies en xarxa. Ona Malgrat, 107.4 FM.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
2: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.
4: Ona Malgrat 107.4.

Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat.

0: Trepitjant el Maresme, el podcast que et convida a recórrer pas a pas la teva comarca.
1: Bé, doncs la ruta que us oferim des de Canet és la ruta dels mercats, una nova ruta que doncs s'ha tret fa poc de la màniga i de la seva sapiència cultural al Centre d'Estudis Domènec i Muntaner. Tenim el seu president aquí, en Carles.
0: Estàs escoltant Trepitjant el Maresme.
1: Carles,
2: bon dia.
1: Bon dia. Anirem ara a escatir a fer la ruta a nivell radiofònic, però diguéssim, quina intenció, és a dir, el tot, quina intenció té?
2: Perquè bé, és una ruta que hem estat gestant per intentar posar en valor el comerç a Canet, perquè, bé, sempre hem comprat, no? I la història de Canet doncs va lligada també als seus orígens amb el comerç, no? Llavors la intenció d'aquesta ruta és anar resseguint diferents carrers i anar posant en valor el que serien els antics mercats del poble i anar resseguint doncs els llocs per on han passat els mercats fins a arribar a l'actual plaça Mercat, que és una obra de la República.
1: És una obra de la República que també té una història, diguéssim, de reivindicativa fantàstica i que, evidentment, suposo que quan arribeu al davant expliqueu, no?
2: És a dir,
1: va ser el primer, durant la República, Canet va ser el primer poble on les dones van poder votar en un plebiscit per si es feia la plaça Mercat o no es feia la plaça Mercat.
2: Era correcte.
1: Això. Doncs, Carles, com comencem? Mira, comencem pel primer mercat, no?
2: Clar, el punt de trobada de la ruta és la Riera de Sant Domènec, concretament a la plaça de la Llenya, que li deu el nom al primer aquest nucli de trobada, més que comercial, protocomercial, perquè es dona el cas que Canet és un poble de rieres, ara cobertes, la majoria d'elles, però
1: estem parlant que està davant del Museu Domènec i Muntaner.
2: Està davant mateix, allà en el centre neuràlgic del poble. Doncs les rieres el que feien era, quan plovia, baixava no només aigua, sinó en aquella època arrossegava molt de brancam, arbres, i per tant podem dir que tot això picava just allà davant de la casa Domènec, i la gent el que feia era estirar tots els troncs i tot el material que era servible, i quedava emmagatzemat en aquella cantonada. Per això se li diu plaça de la Llenya, perquè a partir d'aquell moment es comença a generar un nucli de comerç a partir doncs de la llenya, no? Però en realitat aquest no va ser el primer mercat de vendre, que en diríem, sinó que va ser un mercat de matèria primera d'aquesta fusta, que tot seguit després ja van començar a vendre fusta, perquè era evidentment la llenya el principal combustible que tenia les cases per escalfar-se. Però el mercat de vendre, és a dir, aquell mercat on te podíem anar a comprar la verdura i on te podíem anar a comprar...
1: De quins anys estem parlant, Carles?
2: Bé, el topònim de plaça de la Llenya el tenim ja documentat al segle XVIII.
1: Déu-n'hi-do,
2: Per tant, si tenim en compte doncs, que la formació de la trama urbana del poble és del segle... finals del XVI, començament XVII, estem parlant doncs, de que estem en una època molt reculada. Però just en aquest origen, diguem-ne, fundacional del centre històric, hem de documentar també un segon mercat, que és el que estaria situat més o menys al capdavall del carrer Ample, a la part, diguem-ne, de tocar en el carrer Vall, que allò era una mena de cul de sac ample, que se n'hi deia la plaça de vendre. Al segle XIX se li va dir plaça de la Constitució, i posteriorment doncs es va recuperar el nom del carrer Gran o carrer Ample, no? I allà doncs sí que tenim documentat ja des de molt als orígens doncs el que seria el mercat, com et deia abans, de vendre. I què hi havia? Doncs si mirem
1: de cada dia o era el dimecres?
2: El mercat de cada dia. Cada seria dia. Com, de fet, el concepte de plaça, anar a Canet, sí, sí. Anar a la plaça, vol dir anar al mercat.
1: Els cultius diguéssim, de l'horta?
2: Sí, no només els de l'horta, sinó els carnissers també, els tocinaires especialment, perquè de fet la gent carn de vedella poc en menjava, però sí que menjava doncs altres carns molt més assequibles, com pot ser, diguem-ne, el tocino, que era pràcticament doncs, el que més es venia.
1: A sol, a pluja, a calor, a fred, no?
2: Sí, hi havia una mena de paradetes fetes amb fusta i amb roba, molt simples, algunes fins i tot estaven tornejades, les més luxoses, i que es muntaven i es deixaven, diguem-ne, l'estructura a davant mateix de les cases del carrer Ample, no?
1: Perfecte.
2: Fins i tot algunes cases deixaven entrar, suposo, a canvi d'uns diners, la parada, l'estructura, en l'interior, i durant el matí, probablement de les 6 fins a les 10 del matí, hi havia aquestes, les parades de la plaça de Vendre, no?
1: Perfecte.
2: I a la banda, podem dir, de mar, hi havia els tocinaires, i a la banda de muntanya hi havia sempre la gent que venia a la verdura. Les mateixes pageses eren les encarregades d'agafar els cistells i vendre a peu pla, i dir, al terra assegudes, totes aquestes verdures, que a més devíem fer-ho per unitat, perquè en cap de les imatges que tenim es veu una balança, i per tant, doncs això vol dir que deuríem fer-ho més o menys a ull, o ja sabien només agafar el pes.
1: Perfecte. Això va donar peu a la necessitat, la reivindicació de la plaça Mercat actual?
2: No, exactament no, perquè aquesta plaça la tenim ja documentada al segle XVII, perquè abans et deia, escolta'm, que sempre hem menjat, per tant era aquest punt de trobada, però a partir dels anys 20, del segle XX, es va fer un plantejament de canviar aquesta plaça i traslladar-la al que seria avui la plaça Macià. Perquè en aquell moment es havia enderrocat la Torre Macià, i sí que durant un temps va quedar la Torre Macià a mig de la plaça, però un cop es va enderrocar, l'any 26, l'any 25, el que van fer és doncs, traslladar-hi allà la plaça. I allò va estar allà fins als anys 30, quan, evidentment, a l'intempèrie no, la gent no estava a gust, i es va començar a plantejar la necessitat de poder fer una plaça coberta, i a més de grans dimensions. Als anys 30 és un moment de gran creixement, podem dir en extensió de Canet, però també demogràfic, i per tant es va fer un projecte per al Pere Domènech i Roura, que és el fill del Domènech i Montaner, però clar, faltaven els diners per poder fer tot això, i es va fer un referèndum per decidir si calia demanar un préstec o no per fer aquesta plaça. L'anècdota d'aquest referèndum és que, com que prevalia ja en aquell moment la Constitució Republicana, on es reconeixia el dret de vot de les dones, doncs Canet van votar molt abans que la resta de tota Catalunya, perquè aquest referèndum es va fer començament de l'any 34, i les dones de tot arreu no van votar fins a finals de l'any 34. Per tant, les dones de Canet van ser les primeres a exercir aquest dret de vot. De fet, el referèndum va sortir positiu, i per tant es va demanar aquest crèdit, i podem dir doncs que avui tenim plaça Mercat gràcies a la valentia d'aquestes dones que van tirar endavant doncs la votació, i a més doncs van fer-la positiva.
1: I a la plaça Mercat acaba aquesta ruta? Seria això?
2: I aquesta ruta acaba a la plaça Mercat, fent no només una visita de l'exterior, sinó que també s'entra dins per explicar l'estructura metàl·lica que hi ha, que és una autèntica innovació d'aquell moment.
1: Evidentment s'ha quedat despassada, però evidentment en aquell temps era la bomba, no?
2: Sí, no només era la bomba, sinó que realment el cost era considerable de la plaça, donada aquesta modernitat, és a dir, és una estructura metàl·lica molt alta,
1: molt alta i molt àmplia,
2: i molt pionera en aquell moment, no?
1: Sí, sí.
2: Val a dir que amb l'arribada de la guerra doncs el crèdit aquest va quedar per pagar, i el vam estar pagant fins als anys 70 del segle XX.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Sí, els interessos de tots els 3 anys de guerra i tot el que va ser la postguerra doncs va enlentir considerablement el retorn d'aquests diners.
0: Trepitjant el Maresme, una nova manera de recórrer la comarca.
1: Doncs ja hem passat en revista a tots els mercats de Canet. Gràcies, Carles.
2: A vosaltres. Fins a la propera.
1: Adéu.
0: Trepitjant el Maresme, una nova manera de recórrer la comarca.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

0: fa mal.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
3: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
4: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
1: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
5: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
6: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
5: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
1: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
5: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
8: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida a la nova temporada.
5: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
1: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
9: Avui a Fontejau, el FIEC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIEC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
4: perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
10: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
10: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
8: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
10: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
0: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
10: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
1: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
1: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
5: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
5: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és de fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
14: Bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
1: i a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
6: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
1: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatori, que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
18: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat aquesta situació.
19: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fulles que diguem estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais i per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
18: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
1: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
5: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
0: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
5: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
2: Notícies en xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
21: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nick, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, havia estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament, però em sento bé, no sé més què dir.
21: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
1: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona,

0: estació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
1: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
2: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu, ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
4: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
3: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
1: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
2: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
1: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
2: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
6: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
5: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
2: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
1: La direcció del certamen de Molins de Rei, al Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, al qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
2: I arriben els esports. amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Bon

0: Bon dia, Marta. Avui a Fontajau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
1: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
0: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La Cistes Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
4: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llegue la competición.
0: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Croates ara fa uns anys.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
1: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
1: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente...
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
1: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
1: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
1: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
12: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
13: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
14: Derecho a pataleta tenemos, pero Pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
15: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
12: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
1: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
1: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
18: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
4: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
19: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda un forat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de mobilitat.
20: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència pogués accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
19: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
0: Notícies en xarxa.
1: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
22: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
21: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
3: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
6: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem a una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
3: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
4: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Ballà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Ballà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
8: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: Notícies en xarxa.
4: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
24: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
23: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
4: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
2: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
7: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
2: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
1: Evidentment no era Montse Guinyonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
10: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
9: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
1: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
11: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
25: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIEC Girona. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
26: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
25: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Fraikin Granollers a la Copa EHF. A 3:45 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
5: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
25: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
12: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
25: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 9:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avala l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa pel malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
4: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I atenció, perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una perturbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir del passat cap de setmana. Tot i que el tram, per exemple, de l'Hospital de Llobregat a Arenys de Mar ha recuperat el servei alternatiu per carretera segueix des d'Arenys a Maçanet. En total hi ha 8 línies en aquesta situació.
5: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui parlem de la vida nocturna al Maresme. Avui, dimarts 6 d'octubre de 2026, a l'Hora Maresme parlem de la vida nocturna a la comarca, una oferta que ha canviat molt amb els anys i que genera opinions ben diferents. Hi ha qui considera que encara tenim opcions per sortir de festa i qui troba a faltar la nit d'altres èpoques, i és que el Maresme havia tingut discoteques i locals molt emblemàtics, especialment a municipis, per exemple, com Arenys de Mar o a Sant Vicenç de Montalt, que van marcar tota una generació. Avui recordem aquelles nits, aquells locals i aquelles històries, però també mirem al present per saber com sortim de festa avui al Maresme i com ha canviat la nit a la comarca.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I comencem aquest recorregut per la vida nocturna a la comarca a Palafolls per saber quines opcions hi ha actualment i també com ha canviat la nit al municipi. Endavant, Jordi.
6: Sí, Gemma, doncs enfoquem una miqueta la situació. Avui que parlem de si és segur sortir al Maresme o com sortim els joves, o poder no tan joves, pel Maresme, avui volem posar el foc en aquesta primera entrevista en si és segur sortir de festa al Maresme. De fet, són molts els ajuntaments que organitzen diferents protocols o diferents accions perquè sí, sigui segur, per exemple, sortir una nit de barraques. Amb nosaltres, en Miquel i la Marta, que són dinamitzadors del local jove de Can Valle, d'aquí de Palafolls. Nois, bona tarda, benvinguts.
7: Bona tarda. Jordi.
8: Hola, bona tarda.
6: Gràcies per ser amb nosaltres. Us faig la pregunta. A nivell comarcal, creieu que és segur sortir de festa? No ho enfoquem tant als locals de nit, que després en parlarem, però sí, per exemple, en festes majors i diferents concerts que s'organitzen des d'un poble. Miquel.
7: Bé, doncs la percepció és que a la comarca del Maresme hi ha bastanta consciència, no?, des de les administracions. Prova d'això és que hi ha el servei compartit Rula. A través d'una reunió amb Rula, doncs, també va venir un representant de la Generalitat a explicar-nos als diferents municipis que hi estem adherits el que era el segell Q, que d'alguna manera intenta, doncs, garantir que aquests dispositius que fan que sigui més segur tant a dins com a fora dels esdeveniments de barraques, doncs, es puguin protocolitzar d'alguna manera, no?, i que quedin, doncs, reconeguts i que d'un any per l'altre, doncs, es puguin anar implementant.
6: En aquest sentit, Marta, entenc que des de Regidoria de Joventut, vosaltres que esteu en contacte cada tarda amb els joves, tardes i matins, però per acotar una miqueta, és important també les tasques que es fan, per exemple, des de Punts Liles, des de la conscienciació, des de el respecte de poder parlar de tu a tu, no?
8: Sí, és superimportant, com bé dius, no?, el tema de tenir Punts Liles o fins i tot el Punt Rula a les festes, no? Perquè al final, a més de ser un lloc d'actuació, o sigui, malauradament hi ha qualsevol incident durant les nits, són sobretot llocs de prevenció, llocs on poden explicar, on poden aprendre durant les nits fins i tot, no? De, ostres, doncs, mira, estic fent això, no, amb la meva relació, i es donen moltes situacions d'això, del que deies, de parlar del tu a tu, de la confiança. Per tant, és superimportant que hi siguin per fer aquesta tasca de prevenció durant les nits de festa.
6: Tot i això, s'han de lamentar diversos incidents encara. Vull dir, es fa molta tasca, però encara queda molt camí per recórrer. En un moment d'aquests, nois, com pot actuar, per exemple, un servei de joventut, un Punt Lila, per exemple? O sigui, parlo en el moment de que ja ha succeït el fet, no? Entenc que entendre a la persona agredida o a la víctima i intentar solucionar el conflicte. Miquel, o com funciona això?
7: Bé, hi ha protocols, de fet, doncs, depèn de quin protocol, doncs es pot parar la música com un acte, doncs, de dir, ostres, fins que no pari això, fins que la persona no estigui fora o l'espai no sigui segur. Per exemple, també hi hauria, doncs, si algú ha atès a la víctima, doncs, la possibilitat de que la pugui acompanyar i seguir-li fent acompanyament en el Punt Lila. Això serien tasques més in situ en aquell moment, doncs, per garantir que hi hagi aquesta seguretat, per garantir el recolzament i el suport, si s'ha d'acompanyar després la persona en el cas de que sigui a nivell d'haver de fer una denúncia o el que sigui, de posar en coneixement a l'administració, de que per nosaltres puguem també després traslladar-ho a la resta de companys de l'Ajuntament i del cos de policia local, etc. No?
6: Clar, perquè molts de nosaltres podem pensar en una agressió com en un acte físic, però hi ha molts tipus d'agressions, Marta.
8: Sí, exacte. Les agressions poden ser físiques, poden ser verbals, poden ser simplement que hi hagi una persona que t'estigui seguint durant
6: assetjament.
8: No? Vull dir, hi ha moltíssims tipus d'agressions i, bueno, com bé deia en Miquel, no? Crec que des de les àrees de joventut, des de les organitzacions d'aquest tipus d'esdeveniment, el més important és la coordinació entre els diferents agents que participen, no? La coordinació nosaltres com a organitzadors, potser amb el Punt Lila, amb el Punt Rula, amb el Servei de Seguretat, amb policia local i també amb les entitats que participen, no? Que al final no només som les persones que potser estem treballant, no? En aquest cas, entès com algú remunerat en aquell esdeveniment, sinó totes les entitats que hi participen de manera voluntària, també és superimportant que estiguin implicades, que estiguin conscienciades i que estiguem supercoordinats, perquè al final la festa la fem entre totes.
6: I la importància, doncs, dels agents com vosaltres o de tots els factors que tenen a veure, per exemple, amb una festa major, amb un acte de festa, per intentar, com dèiem, que queda camí, però que això no passi. Miquel, Marta, gràcies avui per posar una miqueta de llum en el tema del dia d'avui. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: A vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
5: I està clar que sortir de festa és una activitat divertida, però també pot tenir els seus riscos. Avui en Martí Capçada ens ve a donar els millors consells per poder sortir d'una forma segura. Endavant, Martí.
9: Doncs sí, Gemma, si una cosa tenim a la nostra comarca, al Maresme, és que quan arriba el cap de setmana, opcions per sortir no ens en falten. Des de locals i bars fins a sales de festa, concerts, festes majors i esdeveniments que es fan al llarg de tota la comarca. Tant si ets de sortir per Mataró, Vilassar, Premià, el Masnou, Arenys, Calella o qualsevol altre municipi, segurament sempre trobaràs algun pla que t'encaixi. Ara bé, Sortir de festa és sinònim de passar-s'ho bé, trobar-se amb els amics, ballar, escoltar música i desconnectar. Però també implica prendre algunes decisions abans i durant la nit. I avui volem donar-vos alguns consells perquè la festa acabi tan bé com ha començat.

Doncs vinga, comencem pel més evident. Planificar la tornada. I és que abans de sortir pensem com tornarem a casa. I això és especialment important si sabem que beurem una miqueta d'alcohol. El millor és tenir clar des del principi si tornarem amb transport públic, taxi, que ens vindrà a buscar algú, o bé si ens quedarem a dormir a prop de la festa. Perquè una cosa està clara, i és que si beus, sobretot, no condueixis. I això també serveix per motos, bicicletes i inclús patinets. Que el trajecte sigui curt no vol dir que sigui segur. L'alcohol i altres substàncies poden afectar la capacitat de reacció, l'equilibri i la percepció del risc. I un altre consell molt senzill és que no deixis tota la responsabilitat en mans d'una sola persona. I és que si anem amb un grup d'amics, és bona idea estar pendent els uns dels altres. Si algú, per exemple, es troba malament, està massa afectat per l'alcohol, o bé sembla una mica desorientat, no l'hem de deixar sol mai. I aquí entra també un altre aspecte important, saber reconèixer quan algú necessita realment ajuda. Si una persona perd el coneixement, té dificultats importants per respirar, pateix convulsions o presenta un estat greu, no hem d'esperar que se li passi. Cal avisar immediatament als serveis d'emergències i seguir les seves indicacions. També hem de parlar d'un tema que sovint passa més desapercebut, la hidratació i l'alimentació. Si sortim molt moltes hores, especialment en èpoques de calor, és important beure aigua regularment i no arribar a la nit sense haver menjat. I si consumim alcohol, que, insistim, no és recomanable i no cal sortir de festa amb alcohol, però si és el cas, cal recordar que no hi ha trucs màgics per eliminar-lo ràpidament. Ni el cafè, ni una dutxa freda, ni dormir una estona fan que l'alcohol desaparegui de cop. Per tant, si hem begut, la millor opció continua sent no conduir. Però sortir de festa de manera segura, perdoneu, no només té a veure amb l'alcohol, també té a veure amb respectar els demés. Una festa no és una carta blanca per fer qualsevol cosa. Hem de respectar els límits de les altres persones, evitar comportaments agressius i entendre que un no és un no en qualsevol circumstància. I si veiem una situació d'assetjament, agressió sexual o bé qualsevol comportament que ens preocupi, podem intervenir de manera segura o avisar el personal del local, els serveis de seguretat o les autoritats, si n'hi ha en aquell moment. També és important tenir cura dels nostres objectes personals, per exemple, el mòbil, cartera, les claus. Sé que sembla una obvietat, però és que enmig d'un local ple de gent és molt fàcil perdre'ls. I parlant del mòbil, pot ser molt útil tenir bateria suficient abans de sortir. No només per fer fotos o enviar missatges, sinó perquè el telèfon ens pot servir per contactar amb algú, consultar el transport de tornada o bé demanar ajuda si ho necessitem. I arriba ara una de les recomanacions més importants de totes, que és escoltar el nostre propi cos. No cal aguantar fins al final perquè la festa encara continua. I és que si estem cansats, ens trobem malament o simplement ja no ens ho estem passant bé, marxar sempre és una bona opció encara que ens pugui el famós FOMO. Perquè sortir de festa, recordem que no és una competició. No cal beure més que els altres, aguantar més hores que els altres, ni fer el que fa tothom. I sobretot no hem de deixar que la pressió del grup ens faci prendre decisions que no prendríem sols. Així que, si aquest cap de setmana sortiu pel qualsevol punt del Maresme, sobretot gaudiu-ne. Hi ha moltes opcions, molts ambients i molts plans diferents. Però abans de sortir de casa, penseu en tres coses molt senzilles. Com hi anirem, com tornarem i amb qui estarem. Si aquestes tres preguntes les tenim resoltes, ja tenim una bona part de la nit preparada. I la conclusió és molt fàcil. Sortir de festa és passar-nos-ho bé, però no posar-nos en risc.

0: la vida nocturna al Maresme, no podem deixar de mirar enrere i recordar què passava a Calella durant les dècades dels 60, 70 i 80, anys en què la ciutat va viure una època marcada pel turisme, les discoteques i les nits de festa. Avui en Sergi Ferrer ens proposa fer un viatge al passat per descobrir com era sortir a la nit a Calella en aquells anys.
1: Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
2: A Calella hi va haver una època en què sortir de nit era gairebé un recorregut per la ciutat. Pubs, discoteques, sales de festa i música en directe omplien els carrers, especialment durant els mesos d'estiu. Entre els anys 60 i 80, la ciutat es va convertir en un dels punts de referència de l'oci nocturn de la comarca, una oferta que atreia tant els veïns com els turistes que passaven les vacances a la costa. Avui recuperem aquella Calella de nit a través de les persones que la van viure, els locals que recorden, la música que sonava i una manera de sortir que amb els anys ha anat canviant.

0: Als anys 60, a Calella no calia esperar que arribessin les discoteques per trobar música i ball. Sales com la Torre, la Guitarra, el Bergantín o el Iaia formaven part de l'oferta nocturna. Per aquells escenaris hi van passar grups com el Sirex, Los Bravos, Lone Star o Los Gatos Negros. La temporada turística també portava públic i activitat als locals, que programaven música en directe. Quim Botey recorda aquella primera etapa i el pas progressiu cap a les discoteques.
1: Crec que Calella va ser una mica la cuna de la vida nocturna del Maresme i potser de Catalunya. En aquella època, dels anys 60, a Calella estava ple de nightclubs. Nightclubs, a conseqüències del turisme que teníem, com la Guitarra, Los Naranjos i d'altres que hi havia, que hi havia la Xunga, la Cambòria, en Paret, tots aquests feien temporada aquí a Calella, amb el turisme. Després d'aquesta època, a finals dels 60, van començar a sortir les discoteques.
0: I entre aquells locals n'hi havia un amb una història molt particular. Les Cueves va obrir el 1966, però l'espai havia tingut abans una funció molt diferent. Havia estat el refugi antiaeri de la Granja, construït durant la Guerra Civil per protegir la població dels bombardejos. Un refugi que, dècades després, es convertiria en un dels espais de la nit calellenca.

Amb l'arribada dels 70 i els 80, les discoteques van anar guanyant protagonisme. N'hi havia de diferents dimensions i ambients, i sortir de festa podia significar passar per més d'un local durant la mateixa nit. Josep Villegas recorda especialment...

0: Traien públics diferents i cadascú tenia els seus llocs habituals. Carme Vilageliu recorda alguns d'aquells espais i també la manera com es vivia la nit.
1: El carrer Jovara anava com les Rambles de Barcelona, vull dir, a l'estiu, clar. I que hi havia locals, que era la León, el Delfín, el Chaplin, me sembla ja que hi era, i d'altres.

0: La dimensió d'aquella oferta nocturna també es pot explicar amb una xifra. En els anys de més activitat, Calella havia arribat a tenir una trentena de discoteques. La nit no es concentrava en un únic local. Després de sopar, es podia començar per un pub, continuar en un altre establiment i acabar ballant en una discoteca. Marc Moreno recorda aquella Calella amb una oferta d'oci molt més extensa que l'actual.
1: O sigui, tu anaves a sopar a qualsevol puesto a Calella, feies dos o tres pubs, Chaplins, este que di, perquè este que di, i molts altres llocs, i després també el de les discoteques, és igual, si anaves amb una o amb una altra, en teníem quatre o cinc voltant i totes eren xulíssimes, però no he de dir-te èpoques que hi havia 8 o 9.
0: I no tot era ballar. Les discoteques també organitzaven festes temàtiques. N'hi havia de l'escuma, del Far West o del sol. En alguns locals, la decoració transformava completament l'espai i ajudava a crear una festa diferent cada vegada. La música, la gent i l'ambient feien que cada local tingués la seva pròpia personalitat. Aquella concentració de locals no es va mantenir per sempre. Amb els anys, els canvis en el turisme, l'obertura de nous espais d'oci en altres municipis i les noves maneres de sortir van transformar el panorama nocturn. Però quan es parla d'aquells anys, sovint no es recorden només els noms de les discoteques. També apareixen les amistats, les primeres sortides, les nits d'estiu i les anècdotes que encara avui es comparteixen. Joan Jordi ens deixa el seu record d'aquella època.
2: Calella, als anys 60, 70 i 80, era un festival. Platja, dancings, pollastres a l'ast, maduixes amb nata, pubs, discoteques, música, amics i nits de festa fins la matinada. Una època de joventut i llibertat difícil de superar i que mai s'oblidarà. I quiero
0: ser... Potser avui els carrers són diferents i les opcions per sortir també, però durant unes quantes dècades Calella va ser molt més que una destinació turística de sol i platja. Va ser una ciutat de sales de festa, de música en directe, de discoteques i de nits que s'allargaven fins a la matinada. I per qui les va viure, aquella Calella encara sona.

0: Parlant de la vida nocturna al Maresme, és inevitable preguntar-se què hi falta a la nostra comarca. Des d'Ona Malgrat i de la mà de la nostra companya, la Laura Espanyol, descobrim l'entitat Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Laura.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, avui per parlar de la nocturnitat del Maresme ens hem volgut fixar en què hi falta i és per això que en parlarem amb en Xavier Puig, membre del Malalt Maresme Punk. Bona tarda, Xavier.
2: Bona tarda.
1: L'entitat Malalt Maresme Punk neix justament perquè detecteu aquesta necessitat d'un oci diferent a la comarca. En què consisteix la vostra proposta?
2: Clar, nosaltres partim d'una anàlisi general i llavors hi donem una resposta concreta, també una mica basada en els nostres interessos, que és un estil de música molt concret i una manera de fer, però... El que detectem en general a nivell contextual és que el Maresme, i no és una cosa exclusiva del Maresme, hi ha un enfoc de l'oci nocturn sobretot des d'un prisma comercial o merament lúdic, però des d'un lúdic molt lligat a aquesta qüestió comercial, i s'oblida potser més la vessant cultural o comunitària de l'oci nocturn, que per nosaltres és la que ha de ser central. És a dir, que les propostes d'oci nocturn sobretot venen mediades per empreses privades que busquen el lucre, o en tot cas, si venen organitzades pels ajuntaments, molts cops es pensen exclusivament en un sentit lúdic i no tant com una aposta cultural o amb un projecte cultural al darrere o com una aposta de generar vincles comunitaris. I llavors, davant d'això, nosaltres, posant el nostre petit granet de sorra, perquè també som una entitat i no podem fer gran cosa, ens decidim a organitzar concerts

0: pel nostre costat, i fent-ho topem també amb els límits d'aquesta concepció que hi ha de l'oci, que per tant, com a entitat que intentem organitzar concerts en espais públics, se'ns fa passar pel mateix prisma i amb les mateixes condicions moltes vegades que es fa passar a una empresa privada, perquè es passa tot per aquest mateix prisma de que l'oci nocturn és només una qüestió comercial, i en aquestes on estem nosaltres, una qüestió comercial també molt enfocada cap al turisme. Però no és només un problema, o entenem que no és només un problema que solucioni fent concerts, sinó que és un problema que ve més de fons, que és que no hi ha aquesta mirada cultural, en el nostre cas, cap a tot allò relacionat amb la música, no? Que hauria de començar per pensar de quina manera es pot cultivar aquest esperit o aquesta vocació cultural, donant més sortida a la gent jove a nivell de creació musical, de tenir espais per crear, de que les escoles de música s'enfoquin també més o tinguin els recursos per fer-ho, perquè a vegades els professors no tenen els recursos per fer-ho, més en crear grups o que els nens puguin tocar o que tinguin aquestes opcions de què fer després de quan surts, no? Hi ha una manca absoluta de bucs d'assaig, hi ha una manca absoluta de llocs on tocar per un públic més general, i per tant hi ha aquesta falta de pensar la nit com una qüestió cultural.
1: A grans trets aposteu per la cultura i també per la música de quilòmetre zero, també.
0: Clar, nosaltres apostem per programar punk, perquè és el que ens agrada a la gent que formem part d'aquesta associació, i per tant el que intentem és organitzar concerts d'aquest estil de música amb un ventall més o menys ampli, però que s'encaixin dintre d'aquesta cultura, i fer-ho intentant tenir una mirada oberta cap a la diversitat de grups que portem, cap a la diversitat de persones al de l'escenari també que hi ha, i també intentant que si hi ha projectes que són del territori, que són de quilòmetre zero, que puguin tenir una prioritat a l'hora d'entrar. També ho fem intentant, dintre el que podem, pagar una mica en aquests grups, tot i que no sempre podem perquè les capacitats de finançament són limitades, però que la feina es vegi en certa manera agraïda, i intentem que s'envolti tot també d'una mica de perspectiva cultural, de tant tenim un fanzine en aquest sentit, o bueno, intentem també que hi hagi tot un discurs al darrere, no? de vetllar perquè en els concerts no hi hagi actituds discriminatòries, racistes, masclistes, etcètera, etcètera. Bueno, tota altra mena de coses que anem cuidant dintre les nostres possibilitats, perquè ja et dic, som els que som i tenim les mans que tenim i fem el que podem en els espais que podem.
1: I es podria dir que esteu intentant recuperar uns espais que havien existit anteriorment?
0: Clar, més que recuperar una cosa que havia existit anteriorment, que no sabem si és possible o no, o tampoc aquest anteriorment a vegades es dilueix en aquesta nostàlgia, no? El que intentem és crear nous espais on la gent que té ganes de gaudir de la música i de la nit des d'un prisma més comunitari i des d'una música que no és l'habitual a les discoteques o a les festes majors, pugui accedir-hi dins això. Tampoc no aspirem a grans canvis o no tenim les eines per fer-ho ara mateix, però vull dir que és una humil aportació.
1: Per acabar, el vostre àmbit d'actuació sol ser l'Alt Maresme. De fet, heu fet concerts a Palafolls i Malgrat, per exemple, però no sou l'única entitat de la comarca que aposta per aquesta tipologia de concerts, veritat?
0: No, d'entitats, per sort, i de col·lectius i fins i tot de empreses que intenten fer coses fora de la norma, n'hi ha al llarg de la comarca i també fora de l'àmbit de la música. No sé, penso, per exemple, en a Pineda hi ha les Joventuts Màgiques, que creen un altre oci nocturn diferent, que és fer jocs de taula o dinamitzar partides de rol, que també és una manera de fer un oci nocturn comunitari i fora de l'àmbit comercial. Però a Blanes, que no és aquí el Maresme, però ho tenim al costat, també hi ha la Fossa, que és una entitat que monta en concerts de hardcore. A Ocata, per exemple, al Baix Maresme hi ha l'Ocata Punk, que també munten coses. A Mataró hi ha la gent de la Santres, potser. A Sant Pol hi ha la gent de la Fira Alternativa de Sant Pol, que fa més de 30 anys que munten una fira amb xerrades i concerts de música i de temàtiques crítiques. Vull dir que de propostes no en falten, però si parles amb gent de totes aquestes propostes, el que et trobes en tots ells és que no hi ha suport, no hi ha aquest recolzament. I també veiem que cada cop hi ha menys sales o espais, llocs, bars on es puguin a tocar. Sí que n'hi ha alguns, però són comptats, i aquí l'Alt Maresme cada cop menys, també perquè hi ha molta pressió sobre aquests locals a nivell legal, i entenem que hi ha d'haver-hi formes que permetin el descans de la gent, però també hi ha d'haver-hi una manera que la música pugui tenir sortida, perquè si tens un grup i només estàs a casa teva tocant, tu sol, hi ha un moment que et canses i això es dilueix i perds una mica el sentit, perquè la música és per compartir-la.
1: D'acord, doncs esperem que s'aconsegueixi més recolzament per la música i aquests espais, que al final és cultura. Gràcies, Xavier, per acostar-nos la proposta de malalmaresme.ca a l'Hora Maresme.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs a continuació fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: Bon dia, comencem aquesta jornada dimarts parlant de nous canvis en el temps. De fet, avui esperem precipitacions, no acabarem el dia sense veure ploure. Demà a la tarda tornaria a ploure i dijous sembla que al matí tornaríem a tenir més pluges aquí a la comarca. Ja tenim temps de parlar-ne. De moment avui hem començat el dia amb temps tranquil. Fins i tot esperem que aquest matí predomini el sol, però amb augment dels núvols que cap al migdia ja aniran tapant el cel. Aquesta tarda, primeres precipitacions de caràcter feble en un primer moment, però aquesta pròxima nit i matinada, sobretot al centre i sud del Maresme, no descartem alguns patacs d'aigua que poden ser intensos i poden acumular al voltant d'uns 30 litres per metre quadrat, mentre que cap al nord de la comarca les precipitacions serien menys importants. Els vents avui fluixos i variables, situació marítima encara amb mar de fons i les temperatures que pugen lleugerament a les hores centrals del dia, després que les mínimes s'hagin mantingut sense canvis. De cara a demà, doncs, altre cop, nuvolositat variable, més sol al matí, a la tarda possibilitat de noves pluges, nous ruixats, irregulars, sembla que febles i poc importants, amb unes temperatures que demà baixaran una mica en relació a les d'avui.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, sí, ja ho tenim a punt, ara ho repassem.
2: Molt bé, comencem com sempre, pel Maresme.
5: Doncs mira, del Maresme, avui ens fixem en Arenys de Mar, precisament, perquè torna a posar el calamar al centre de la taula. Justament avui s'han presentat les jornades gastronòmiques del Calamarenys. Es fan del 9 d'octubre al 8 de novembre i aquesta vila maresmenca celebra aquesta 31a edició del Calamarenys, una cita plenament consolidada en el calendari gastronòmic del Maresme. El protagonista és el calamar, pescat de la costa aranyenca, amb putera, apreciat per la seva qualitat i pel gust característic que li ha valgut el nom popular de calamar dolç. Al voltant d'aquest producte, el Calamarenys desplega durant un mes una combinació de gastronomia, de cultura marinera, divulgació, patrimoni i activitats familiars. La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix ja és l'acte gairebé final i això serà el 7 de novembre.
2: Molt bé, en clau internacional, què destaquem avui?
5: Doncs ens fixem en França, amb les manifestacions que hi ha. De fet, una granada policial ha deixat sense la mà esquerra i en part de l'avantbraç amputat a un estudiant de 15 anys ahir mateix dilluns a Lens, al nord de França, en plena protesta contra la situació dels instituts públics. L'explosió s'ha produït davant d'un institut de formació professional durant els enfrontaments entre estudiants i forces policials. Les primeres informacions apunten que l'adolescent ha patit les ferides després de l'explosió d'una granada de dispersió llançada pels antidisturbis francesos, però les circumstàncies exactes dels fets són objecte de controvèrsia. Una font sindical policial, citada per diversos mitjans francesos, ha assegurat que el noi va voler recollir l'artefacte de terra amb la intenció de tornar-la a llançar contra els agents. Aquesta versió, però, és discutida per testimonis presents en el lloc dels fets. Una estudiant, que era al costat de l'adolescent malferit, diu que la granada li va impactar directament a la mà i que ell no la va recollir d'enlloc.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
5: Doncs mira, el tema curiós és que ara fa 70 anys que en Floquet de Neu, aquell goril·la blanc del zoo de Barcelona, va ser capturat a Ikoundé, a Guinea Equatorial, i havia nascut feia just 2 anys, per tant, era un goril·la ben petit, quan un caçador va capturar una parella de goril·les i llavors va veure un petit goril·la albí, blanc, abraçat a la seva mare. Sí, és realment molt trist, però va anar així, el va capturar i el va vendre a un primatòleg català, Jordi Sabater Pi, per 20.000 pessetes. Llavors, Sabater, observant el precari estat d'assegut d'aquest goril·la, li va dir a aquest caçador que li pagaria si sobrevivia uns dies. El primatòleg treballava en un centre d'experimentació zoològica, depenent dels de Barcelona, i va tenir al seu càrrec aquest petit goril·la, domesticat 15 dies, però com que continuava bastant delicat de salut, només li va pagar 11.500 pessetes en aquest caçador. Després, el dia 1 de novembre del 66, va ser enviat a Barcelona, el va rebre l'alcalde Porcioles i va ser traslladat al zoo, convertint-se en el símbol més emblemàtic d'aquest parc. Va tenir 22 fills, déu-n'hi-do, però cap d'ells, ja ho sabem, va heretar la seva característica de ser blancs, de ser albins. Va morir amb 39 anys a conseqüència d'un càncer de pell. No sé si ho recorda, Gemma Folquet.
2: I tant, el vaig anar a veure quan era petita. Tu?
5: Tant, sí, també, l'havia vist unes quantes vegades, sí.
2: Molt bé, Oriol, doncs ara anem a conèixer la pregunta del dia. Què estem preguntant?
5: Doncs mira, avui que el tema del dia era la vida nocturna al Maresme, doncs preguntem per on sortiu de festa a la nit, si encara sou de fer vida nocturna, o per on havíeu sortit quan éreu joves. Una mica recordar quins locals d'oci recordeu, sobretot dels que ja no hi són, una mica que avui n'hem parlat.
2: Molt bé, Oriol, gràcies, fins ara.
5: Fins ara.

0: I com cada dimarts a aquesta hora, recordem què va passar temps enrere amb l'any de la picor de la mà de l'Oriol Leo.
1: Doncs sí, Gemma, mira, tal any com el 1958, és el que repassarem avui. Què va passar aquell any? Doncs mira, ara ens ho expliquen la Montse Comí i el Jaume Casanovas. Bona tarda, companys.
2: Hola, Oriol i companyia, què tal? Com anem? Nosaltres disposats a donar una altra pinzellada de les coses que van passar el 1958, fa 68 anys, que es diu aviat.
3: Hola, molt bones, Oriol. Doncs el que ha dit, som-hi. El setembre de 1958, Islàndia amplia a 12 milles nàutiques les seves aigües de pesca i prohibeix que hi pesquin flotes estrangeres. La Gran Bretanya no ho accepta i envia vaixells de la Royal Navy per protegir els seus pesquers. Comença així la primera de les anomenades Guerres del Bacallà, entre Islàndia i el Regne Unit.
2: No va ser una guerra convencional, però hi va haver persecucions, xarxes tallades, abordatges i enfrontaments entre vaixells. La primera etapa acaba el 1961 amb un acord pel qual els britànics reconeixen la zona de 12 milles i els conflictes tornaran als anys 70.
3: I el desenllaç final, el 1976, serà clarament favorable a les reivindicacions islandeses. El Regne Unit acabarà acceptant una zona pesquera islandesa molt més extensa. Per moltes comunitats pesqueres britàniques, el canvi tindrà conseqüències econòmiques molt importants.
2: I ara tornem a casa. El 1958 mor a Barcelona Ramir Busquets i Codina, vinculat a una de les grans cases d'indians de Canet de Mar, Vila Flora.
3: Ramir Busquets, descendents d'un americano enriquit a Cuba, havia fet construir la seva gran casa als terrenys de Can Busquets. L'arquitecte va ser Eduard Farrés i Puig, que va començar el projecte el 1910 i va convertir la finca en tot un complex. Casa, masoveria, magatzems, cellers, jardins i fonts.
2: Ah, les fonts mereixen un capítol propi. El que es coneixia com el Pla de les Fonts, Farrés hi va dissenyar 6 fonts al voltant d'una glorieta. Avui se'n conserven 5: la Sortidor Màgic, la Font del Bolet, la Font de les Columnes, la Font del Saltiró i la Font del Drac. També hi havia la Font de les Granotes, però avui ha desaparegut.
3: Amb el temps, la gran finca es va anar transformant. Avui, Vilaflora és municipal i acull diversos serveis de l'Ajuntament. I els elements del conjunt de les fonts han sobreviscut, alguns al seu emplaçament, i d'altres reubicats arran de les transformacions urbanístiques de la zona.
2: I acabem l'any amb música, una veu nascuda a Catalunya però convertida en una gran estrella de la cançó internacional, Gloria Lasso.
3: Nascuda Rosa Coscolín a Vilafranca del Penedès, Gloria Lasso va fer carrera sobretot a França, on va arribar a convertir-se en una de les grans figures de la cançó popular dels anys 50. I el 1958 es va casar amb Claude Pagliani, el seu perruquer, amb Meudon.
2: Gloria Lasso havia adoptat artísticament el cognom del seu primer marit, el músic Guillermo Lasso, i va conservar aquest nom durant tota la seva carrera.
3: Doncs sí, i a França va coincidir amb un altre gran nom de la música popular, Luis Mariano, el tenor basc-francès que triomfava amb la seva veu i amb les seves operetes i cançons. Tots dos van compartir repertori i van enregistrar junts una cançó que avui ens serveix per tancar aquest recorregut per 1958.
2: Una cançó amb un títol que ja sembla tota una exclamació.
3: Canastos!
2: I amb Gloria Lasso i Luis Mariano
3: ens acomiadem de 1958.
2: Escoltem, doncs, Canastos.
4: Señorita, hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero.

0: Canastos, cistelles, no sé com ho podríem dir això ara, però bé, en qualsevol cas, aquest és el repàs a l'any 1958, una cançó que, mira, jo no la coneixia, no sé si tu ja me l'havies sentit mai.
1: No, tampoc. Totalment desconeguda per mi. Molt bé, Oriol, doncs com sempre, gràcies per una secció més de l'Àngela Picó i ens tornem a escoltar el dimarts que ve.
0: Això mateix, fins ara.
1: I també, com cada dimarts, toca parlar de llibres amb la Mar Arenaza i avui ho fem aprofitant que parlem de la vida nocturna, de discoteques i d'aquelles nits que han quedat en la memòria de tota una generació. I quina millor manera de fer-ho que a través d'un llibre que recupera la història d'una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya. Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem amb la secció de llibres amb la meva companya, la Mar Arenaza. Què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé.
2: Molt bé.
1: Gràcies.
2: Després d'aquest cap de setmana mogudet,
1: sí.
2: Ha sigut complicat.
1: Humit.
2: Però bueno, va, sí, molt humit.
1: Molt humit.
2: Però vinga, va, anem per feina. Avui
1: sí.
2: El tema del dia és la vida nocturna.
1: Val.
2: Una vida que, bueno, a molta gent li entusiasma, a mi no especialment, però bueno, va. De quin llibre parlem avui?
1: Val, doncs d'un llibre que va molta gràcia portar-lo, que el vaig descobrir de pura casualitat, de l'autor és en Francesc Canosa, i el seu títol és La Catalunya Discoteca.
2: Vale.
1: Val, subtítol, Big Ben, la conquesta de la nit. Big Ben és una llegendària i total discoteca molt gran. I que jo, la veritat és que suposo, perquè tampoc no sóc de la zona i tal, i tampoc, pues no, jo ho desconeixia, però que es va inaugurar el 1976.
2: Hòstia.
1: Mal.
2: Bueno, en època daurada de la música, vaja.
1: Sí, però clar, no, és molt abans
2: de la,
1: no?
2: Disco.
1: De la disco que es donés aquí, és just, feia un any que havia mort Franco i
2: de més. A més, sí.
1: I clar, és, no sé, va ser un fenomen abans del bacallà, de les rutes d'aquestes, no?
2: Sí, la ruta del bacallà
1: tota aquesta zona,
2: de València,
1: sí, no?
2: Sí.
1: Exacte. I llavors, doncs, sí, està enmig de cap lloc, no? En el camí que va de Cervera a Fraga, o sigui, allà, en algun lloc d'allà. I bueno, pues, aquest llibre, pues, és un relat, no?, de com es va crear, es va fundar, les seves principals vicissituds, i em sembla que és com molt curiós, no?, que en aquella època, en aquell lloc, hi hagués una de les discoteques més grans de tota Europa.
2: Un lloc apartat,
1: i que funcionés a tope, sí. Bueno, suposo que per tot el que sigui millor que estigués apartant,
2: sí,
1: no? Perquè tenir-ho al costat de casa és com, pot ser una miqueta agobiant,
2: sí.
1: No?
2: Parlem d'un llibre que no és ficció.
1: No, és una recopilació
2: de fets reals.
1: D'aquelles vicissituds, sí, sí. Amb, sí, aquí veig amb Gigi D'Agostino i de més. I que va durar, vull dir que...
2: Sé que parlem molt de... És interessant lo que... O sigui, parlar del llibre, perquè per això venim,
1: sí.
2: Però jo tinc una pregunta que t'he de fer, si o sí, te l'esperes, suposo,
1: bueno,
2: no?
1: Sí.
2: Què tal la vida nocturna, tu, Mar?
1: Bueno, jo últimament és molt reposada i...
2: No, però ara no,
1: abans.
2: Vull dir, a veure...
1: Molt estable, gràcies.
2: Quan som joves, normalment, no?
1: Sí.
2: Sortim més, no? En el meu cas, no. Però vull dir, en aquesta època dels 90-80, en el teu cas...
1: Bueno, sortia normal, eh? No exagerament. Vull dir, tampoc no tenia molts diners i llavors, doncs, bueno, m'anava adaptant bastant a el que sorgís. El que sí que és cert és que aquí a Calella hi havia molts de locals i no s'havien de fer les excursions que es fan avui en dia, no? Que conec gent jove que se n'ha d'anar, pues, a Malgrat, Mataró i de més, i sinó que aquí ens movíem molt més per aquí.
2: Sí, de fet,
1: i era molt divertit.
2: N'hem parlat fa un moment en un reportatge que hem passat sobre aquest tema, que abans a Calella, doncs, era una... Jo no ho he viscut, això. Els meus pares sí, no?
1: Sí.
2: Que em parlen del high, del iaia, de discoteques i de pubs nocturns.
1: Sí.
2: Que, clar, aquella època Calella era un referent.
1: Sí.
2: Ara ja no, perquè, òbviament, doncs, passen el temps i doncs, es va perdent, no? Però en aquest cas, hòstia, m'hauria agradat viure aquesta època.
1: Sí, és diferent. És... Sí. Sí, jo m'ho vaig passar bé. Va estar molt bé, hi havia molta... Podies triar molt i tot estava aquí mateix.
2: En el cas de... Tornem als llibres, eh? Perquè, clar, no és un tema que sigui molt recurrent en els llibres, no entenc, la vida nocturna. Es troben masses llibres que parlen sobre fets de discoteques o tal?
1: No. Home, sé que hi ha llibres que estan situats, no?, o que passen, no?, en discoteques, en bars, no?, amb aquest ambient d'oci nocturn, no? Vull dir que, però és un escenari més. No és tant com un anàlisi sociològic com, per si, no? Tot i que a Barcelona sí que se n'han fet de llocs que en aquella època eren com molt importants, no? I que tot el tema, doncs, de l'Agost Divin i de més, i tot eren d'oci nocturn, no? D'aquestes discoteques.
2: Per acabar, parlem, com sempre, ja et faig la mateixa pregunta, però sempre és interessant, perquè al final la gent que ens escolta pot pensar, m'agradarà aquest llibre, sí o no? A qui li recomanes aquest llibre?
1: Ah, doncs pues per tothom que tingui curiositat sobre... Perquè sobre... jo no coneixia de res aquesta discoteca, no? I em sembla com... molt interessant i no sé, i aprenc moltes coses noves que no coneixia. Curiositat, molta curiositat.
2: No, és curiós perquè jo pensava, clar, a mi no m'agrada la festa, no m'agrada la vida nocturna, diguéssim, fora, a discoteques, a casa sí. Clar, jo pensava, a mi poder no m'interessaria aquest llibre, però és diferent, perquè clar. No... parla de fets històrics,
1: clar,
2: no?
1: Clar, és com un llibre d'història molt contemporània, no? I d'aquí... Saps? I d'una cosa que perquè no ho tenim al costat no, ho desconeixem totalment.
2: Molt bé, doncs Mar, merci per portar aquest llibre històric sobre una discoteca històrica,
1: sí.
2: I ens veiem a la propera.
1: Gràcies.

0: acostant al final del programa d'avui, que hem dedicat bona estona a parlar de la vida nocturna al Maresme. Ara, l'última secció que ens queda per endavant són els tastets de llengua. Avui en Martí ens ve a explicar la història de l'himne de Catalunya, els Segadors. Martí, som-hi.
1: Doncs sí, Gemma, avui als tastets de llengua us proposem un viatge per la història de Catalunya a través d'una cançó que probablement tots hem sentit alguna vegada, Els Segadors. És l'himne oficial de Catalunya, però darrere d'aquesta melodia i d'aquesta lletra hi ha una història que es remunta a més de 3 segles enrere. Així que, abans de començar, escoltem-la.

Per entendre l'origen dels segadors, hem de viatjar fins al segle XVII, concretament fins l'any 1640, en plena Guerra dels Segadors. Catalunya formava part de la monarquia hispànica, governada en aquell moment per Felip IV. El país vivia una situació complicada, especialment per la presència de tropes reials i pels esforços de la monarquia per obtenir més recursos per les seves guerres. Les tensions entre les institucions catalanes i la monarquia van anar augmentant fins que l'any 1640 va esclatar una revolta. I aquí apareixen els protagonistes que donen nom a la cançó, els segadors. Eren pagesos que durant la temporada de sega es desplaçaven per diferents zones del territori per treballar als camps. Aquell any, molts d'ells van participar en els aixecaments contra els soldats reials. Un dels episodis més coneguts es va produir a Barcelona el 7 de juny del 1640, durant el que coneixem com el Corpus de Sang. I és que una multitud de segadors va entrar a la ciutat i es va produir una revolta que va acabar amb la mort del virrei de Catalunya, Dalmau de Queralt, comte de Santa Coloma. Aquells fets van marcar així l'inici de la Guerra dels Segadors. Però us preguntareu, i la cançó? Doncs aquí és on la història es torna especialment interessant. I és que durant els segles XVII i XVIII es va anar transmetent oralment una cançó popular relacionada amb aquella revolta. No era encara l'himne que coneixem avui, sinó una cançó tradicional que explicava els fets i que animava la revolta contra els soldats. La lletra parlava de la repressió, dels abusos i de la lluita dels pagesos. Amb el pas del temps, però, aquesta cançó tradicional va anar evolucionant. I així arribem al segle XIX, una època en què Catalunya creix amb força la recuperació de la llengua, la cultura i la història pròpies, en el marc que el coneixem com la Renaixença. En aquest context, quan el segador s'adquireix una nova dimensió. L'any 1892, el poeta i escriptor Emili Guanyavents va escriure una nova lletra per la cançó a partir de la tradició popular. És la lletra que, amb algunes modificacions posteriors, coneixem actualment. I aquí apareixen alguns dels versos més coneguts de l'himne, com per exemple, Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. La nova versió va convertir la cançó tradicional en una peça amb un fort component simbòlic i reivindicatiu. Però encara faltava un altre element, i és la música definitiva. La melodia que coneixem actualment també prové de la tradició popular i va ser harmonitzada i fixada musicalment al llarg del procés de recuperació de la cançó. A principis del segle XX, els segadors, ja s'havia convertit en una peça molt vinculada al catalanisme. I va ser quan, durant la Segona República, la cançó va guanyar encara més i més popularitat. I després de la Guerra Civil, durant la dictadura franquista, cantar els segadors podia convertir-se en un acte de reivindicació en la identitat catalana. La cançó va quedar estretament vinculada a la defensa de la llengua i la cultura catalana. Amb la recuperació de la democràcia i de les institucions catalanes, els segadors va començar a assumir oficialment el paper que té avui en dia. Finalment, l'any 1993, el Parlament de Catalunya va aprovar la cançó com a himne nacional de Catalunya. I des d'aleshores la cançó acompanya els principals actes institucionals i solemnes del país. Però hi ha una curiositat important, i és que quan cantem avui els segadors, en realitat estem cantant una peça que és el resultat de diverses èpoques de la història catalana. La història original ens porta al segle XVII amb la Guerra dels Segadors, la recuperació cultural del segle XIX que es va transformar en lletra, i el catalanisme de finals del segle XIX i principis del XX que la van convertir en un símbol. I finalment, com us he estat explicant, la Catalunya democràtica la va convertir oficialment en himne. Per això, els segadors no és simplement una cançó antiga, sinó que és una peça que ha anat canviant de significat segons el moment històric, però que ha mantingut sempre la idea central, que és la defensa de la llibertat i de la identitat col·lectiva. I potser per aquesta raó, per la qual, més de 300 anys després dels fets que la van inspirar, encara avui en dia, quan sona la seva melodia, la reconeixem immediatament. Una cançó nascuda d'una revolta de pagesos del segle XVII que amb el pas dels segles va acabar convertint-se en l'himne

0: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plenumcat. És cap part de les incidències, afectacions als aiguats que han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xafa i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, on està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà, a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9 i mitja de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer, vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
0: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
5: Doncs sí.
0: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
5: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
0: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
5: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
0: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
5: Vinga.
0: Jo crec que ho tinc bastant clar.
5: Sí, i què seria?
0: Demà t'ho dic.
6: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
0: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
7: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que són que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
0: I per què? Per què t'agraden especialment,
7: bueno,
0: les dàlies?
7: M'agraden perquè, per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
0: I és per això que, per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les sí. flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
7: dibuixa
0: una flor.
7: Sí. Clar, en realitat tota la natura, no? Té com aquesta bellesa, no? I és, té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no? Que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
0: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
7: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre m'ha estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui, que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
0: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
7: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
0: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
7: El meu pare és enginyer agrònom.
0: Enginyer sí. agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
7: Sí, sí, sí.
0: I m'imaginava, tots els nens quan són petits volen ser veterinaris o biòlegs.
7: Clar, també el tema potser una mica de com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
0: I com arribar un microbiòleg
7: sí.
0: a mestre florista?
7: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que havia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure amb cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
0: Però tu tenies una altra feina aleshores?
7: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola d'Art Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn que van ser 3 anys i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
0: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
7: Sí, bueno, de fet és formació de FP que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tenir aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
0: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica té un punt d'art, això, no?
7: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfar flors, bueno, aquest tipus de coses.
0: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
7: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls de FP.
0: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
7: Sí, sempre s'ha dit igual.
0: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
7: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
0: Muguet, Muguet és una flor.
7: És una flor.
0: No és gaire coneguda aquí.
7: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitza en gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
0: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
7: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
0: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa,
7: sí,
0: per demanar perdó...
7: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més com més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
0: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
7: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
0: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
7: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser algú de contrastos o algú de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
0: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura? Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
7: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven super prohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
0: I la col·locació també, em deies abans que respira, que, clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
7: Sí,
0: o...
7: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
0: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres, o...?
7: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
0: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
7: Sí,
0: una mica
7: sí,
0: com...
7: potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt també i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
0: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
7: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
0: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
7: exacte
0: de quan toca, no la mateixa, o sigui, no tot l'any.
7: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
0: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
7: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
0: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas a...
7: No s'acostuma a fer. El que sí que el que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzarem el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal poques vegades en fem.
0: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
7: sí.
0: O tu com en dius?
7: No, arranjaments.
0: Arranjaments sí. Per una peli.
7: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament, i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament, i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
0: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i hores i hores.
7: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia, i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i llavors el que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
0: Aprofito per preguntar-te

0: sobret, i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
1: Mama, què et ve al cap si et dic Rambla 54?
2: Rambla 54 és el meu lloc al món.
3: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic on, després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, jo no sé diferenciar els cants, no? Diu, no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no saps és que el que no sap la gent és que un cop diu, si el primer és A, el segon és B i el tercer C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? I gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu.

0: no, la tortura turca, el Tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops, la merla, per dalt, que fa com un petoneta de galta, puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent, i la garça, que fa com unes maraques, el gavi argentat, i altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol també, aquest dia és més difícil.
1: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però evidentment és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
0: Abans, sempre, abans de Covid era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode per l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però en canvi té de maco que quan imites els cants venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en un alzinar d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
1: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí-Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur, i per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, aprecia que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament sí que intento fer algun, sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant a aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Abans, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència del procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, és quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí, sí, ja
0: l'he dit. Explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'expliquen en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, ja està bé que sigui així.
1: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot Tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí. Exacte. Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
0: tant,
1: perquè, com deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins, pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, a Nova York, a Alemanya, a Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: De doncs, Tortosa al món, diríem.
0: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
4: Sí.
3: Vinga, va.
4: Estau escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de vocalitzar-ho bé.
4: Estau escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no?, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní. Hi havia una...

0: de lenta.
1: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu "hi havia una vegada". Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria "hi havia una vegada", tot neutre, i ell ha començat dient "hi havia". I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient "una vegada", i aquí ell ho canta en neutre, "una vegada".
1: Per tant, d'alguna manera agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
2: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
3: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem "e", i quan són terminacions en "ista". Un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
1: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
2: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
1: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
2: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
3: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu, és a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint, i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
1: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
2: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
1: Sí.
2: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
1: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
2: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.

món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbes, una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirar com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Llavors jo vaig dir, doncs, d'esta flor s'ha filat, vull dir que roba de cotó. I havia vetes plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi havia ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. El cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú mos ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. I s'acaba, els coneixements de la roba és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sobre que ja m'havia cultivat i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè clar, no sabíem ni la mida de les plantes, per això les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi haguen més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, clar, se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 a 2 metres, per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, no ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguessin ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba al final també és una manera de donar-li valor.
1: Té un crió, minut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que l'he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, si és que, bueno, les escoles més les tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar i dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó, no sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 60, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita del cotó, i documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, de l'iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet de les llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, fulla a mano, costant de dia tants quilos. i crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res, en vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó, això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no em faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarre. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no?, i les noves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir aquesta que em jubile. Espero seguir i estar abans, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que Bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, sou les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estaran dotats en 10.000 milions.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta de Lleida. Per l'altre l'estat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.
4: Ona Malgrat.

boig al món que no té cap sentit i em fa pensar no sé què hi faig aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia de Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge encara de llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, dos ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: on amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
2: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia pel delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
1: Protecció Civil envia un SOS al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i també al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva per intensitat de pluja aquesta tarda vespre.
2: A hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
1: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
2: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
4: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle. Este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
1: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
2: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes del The Hub.
5: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: I en esports, Toni Castro, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
6: I en Girona debuta la FIBA Europe Cup a 7:45, per tant d'aquí pocs minuts a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea la penya, el Joventut de la Champions, els verd i negres rebran el Bnei Herzliya d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Natació Sabadell debuta la Champions masculina a Montenegro, de moment partit en l'últim quart amb empat a 13, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions per aquesta nova tanda, aquest nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Dalí. Doncs comencem repassant aquestes vies afectades per aquestes darreres pluges. De moment, bàsicament, parlem de comarques tarragonines, una zona bastant localitzada. Tenim tallades per inundacions la C12 a Xerta, la A7, que és la variant de la Nacional 340 a Miami Platja, aquesta A7 tallada en sentit sud, i dues carreteres locals, una propera a Benifallet i l'altra propera a la població dels Reguers. A més, també tenim tallada per esllavissades la C43 a Benifallet. I també recordar que continua tallada des de ja fa uns quants dies, també per inundacions, la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, el túnel de les Franqueses. Afortunadament, pel que fa a retencions o pel que fa al trànsit, parlem d'aturades, o hem parlat d'aturades bàsicament habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja baixa aquest volum de trànsit, encara podríem trobar algunes retencions puntuals en aquesta àrea metropolitana, també a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
3: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, sí que ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
0: David Amador.
4: Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons ha assegurat, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
5: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
4: Durant el breu discurs, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha estat content i emocionat i ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
6: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
0: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
3: En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat a unes eleccions.
7: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
0: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de la culminació de l'agenda del retrobament.
8: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
3: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
9: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
10: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
3: Decisió que el Tribunal pren després que de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: 12 comarques de nou en risc molt alt de pluges torrencials que ja deixen inundacions i carreteres tallades. Protecció Civil demana prudència i ha enviat ja 3 és alert al llarg de la tarda per avisar del nou episodi de pluges amb afectacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, la Costa Central i la Costa Brava.
3: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
11: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
3: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
0: I noves afectacions que s'estan produint aquesta tarda mateix, ho dèiem també ara, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil ja hi ha enviat aquesta tarda una nova és alert per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
12: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges. Són vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
0: Gràcies, Dani. Una tempesta que ara també dirigeix el seu punt més àlgid cap a les Terres de Tarragona. Anem cap allà, a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
13: Bona tarda. Després de les 7 s'ha rebut a la ciutat de Tarragona el missatge d'alerta als mòbils de Protecció Civil. De fet, ha començat a ploure amb intensitat sobre 6:45 aproximadament, o continua fent hores d'ara. En el missatge de Protecció Civil s'avisava de la possibilitat de pluges torrencials en la propera hora. És el tercer episodi de precipitacions intenses que registra avui a la ciutat. Aquest matí, després de les 11 i també al migdia, s'han recollit 30 litres en 30 minuts a la comarca del Tarragonès. Fins ara els bombers han rebut 29 avisos pujos de la zona, però la majoria per inundacions de baixos. 14 han arribat des de la ciutat de Tarragona, on la tempesta és elèctrica i va acompanyada de llamps i trons. L'aigua que baixa pels carrers comença a ser considerable. Els centres i espais municipals han optat per tancar portes aquest vespre. Així, per exemple, han deixat de funcionar els centres cívics o, per exemple, l'escola d'adults ha deixat de fer les seves activitats. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, mentre la ciutat de Tarragona, com dèiem, des de fa una hora, continua plovent amb intensitat.
0: Gràcies, Tere. Doncs nou episodis de pluges torrencials que no són estàtiques, però sí que localment deixen volums importants d'aigua, com el que sentíem ara a Tarragona, també a les Terres de l'Ebre. I en qualsevol cas anem a veure què és el que ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda, molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà, ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltíssimes gràcies, Lluís-Mi. Doncs justament el govern ha aprovat avui un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades pels darrers episodis.
3: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
9: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
3: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
3: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
15: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
16: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
15: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I mentrestant continua la mobilització al carrer, la plataforma Pirineu Viu porta la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. Les dues concentracions es faran aquest dijous al vespre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
17: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
18: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que es reguli també el lloguer de temporada. Llavors convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
17: El col·lectiu considera que les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, a Olot, l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que els impulsors dels contenciosos contra la variant són gent de no fiar. Critiquen Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè creuen que ja hi ha hagut temps per acordar el traçat de la futura carretera. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
19: L'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la variant, ha criticat durament Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per haver presentat contenciosos administratius en contra del projecte de la variant d'Olot i Les Preses. Pau Tarradellas és membre de l'associació Les Preses 2020-2030.
20: Nosaltres volem demostrar la nostra decepció i el nostre rebuig per haver portat a la justícia el projecte aprovat ja per la Generalitat de Catalunya. S'ha vist clar que els impulsors del contenciós no són de fiar i que finalment tornen a la postura de no volem la variant. Igual que van fer amb el túnel de Bracons. Volen allargar encara més d'aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, amb 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies.
19: Des de l'associació plantegen tres accions que executaran en els pròxims dies i setmanes. El dia 12 d'octubre al pati de Cales Monges faran una exposició per explicar com es planteja la variant. També han assegurat que contractaran serveis jurídics i es preveu, tot i que sense dates concretes a hores d'ara, que facin talls a la travessera per reivindicar la variant. Els membres de l'associació presenca diuen que ja s'han fet prou matisos i que ara és hora d'executar l'obra.
0: I situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa uns dies moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Els veïns asseguren que en algunes zones des de divendres no es fa la recollida. L'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui la situació en 24 hores. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
21: Diferents illes de contenidors estan desbordades des de fa dies al municipi del Vendrell, amb els residus acumulant-se a la vorera. Una situació que ha empitjorat molt des d'aquest passat cap de setmana i que genera una gran indignació entre el veïnat.
22: Divendres ja estava bastant ple, però com que s'ha de festa i mitja festa, i vam dir, bueno, la festa potser no es recullen, però és que estem a dimarts. És que bueno.
23: Jo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
21: Aquest dimarts l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admetent que el servei actual és insuficient. L'alcalde Kenneth Martínez ha instat l'empresa i el Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat 24 hores a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Pel Batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària.
0: En cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
24: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà com a explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
25: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro Correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
24: Ressonància es formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental contra el Dinamo de Bucarest de Fontajau. Arrencat ara fa 5 minuts al partit, ara mateix victòria dels gironins 8-4. Per tant, Girona 8, Dinamo de Bucarest 4. I també de cita europea el Joventut. En la segona jornada de la Champions, els verd i negres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45, d'aquí poc més, a mitja hora al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom el pot guanyar.
2: Pendents a la competició europea de bàsquet i també la competició europea de waterpolo. De fet, demà debuta el vigent campió, el Zodiac Atlètic Barceloneta, i avui debuta el Natació Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro. Un partit que tot just acaba de finalitzar amb victòria del Sabadell per 16-17. Per tant, remuntada de l'equip sabadellenc a la segona meitat. Victòria 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro. I més competició europea, en aquest cas, en handbol el Fraikin Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rep el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. Escoltem l'entrenador dels ballesans, Antonio Rama.
4: És un equip defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En hoquei patins, avui a jornada l'hoquei Lliga Catalana a 8:45 Lloret-Barça i quan passin 10 minuts de les 9 de la nit està programat Alcaldes-Calafell. En futbol, la selecció espanyola masculina juga a Croàcia, serà a 8:45 en una nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo que va jugar a terres croates durant 5 anys. Un partit on es preveu una vegada més que Lamine Yamal sigui titular. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, per ser l'Ali, aquest vespre la Unió i el Club Natació Sabadell juguen la primera eliminatòria d'aquesta competició.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un nou SOS als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per l'alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la A7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre a hores d'ara decisions.
2: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici i hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
1: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran al mes de setembre, sinó que es faran al mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Reura. Protecció Civil enviarà una alerta a Granollers per la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada en zones molt afectades per les darreres precipitacions. El missatge es demana que s'extremin les precaucions en la mobilitat i que la ciutadania no s'acosti a zones inundables. Avui l'Ajuntament ja ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: I la consellera Nuria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passar la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Winuncat activat en fase d'emergència.
1: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12. Aquesta tarda els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un alert per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 a Xerta, com us dèiem, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, al Fara de Carles i al Dubé. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la C7 a Miami Platja en sentit sur, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluges.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Winuncat activat en fase d'emergència.
1: A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la A7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 al Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.